porque tu és a minha vida. Somente tu entende o meu clamor, entende o meu pranto, porque tu és fiel.